allà a Sierra Vida. Bé, d'aquella no serà perquè no podíem ser a música. I hem de haver de m'encosta per quant mai de nou. Ja trobem ser innovar. Ai, madre mia, que s'ha mort. No s'ho podia innovar, eh? Empezava a tocar.